0: Tá bom demais.
1: Tá ligando pro seu namorado, só dá desligado. Tá errado, tá errado.